0: Ronda, centre de jardineria. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Ronda, centre de jardineria. A la mateixa carretera Nacional 2, al costat de Qualis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir.
1: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum. Espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumaspailogopediapsicologia.com.

0: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: La ràdio con más éxitos. Unamar FM.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quan fa?
3: Quan fa que no entres a la teva catedral?
4: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quan fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

0: Ahí está la voz de Norma Jean Martin en el éxito Overdrive de Offenbach. Ahora llegan unos consejos publicitarios y giraremos con la reina del dance, Ina, en I'll Be Waiting junto a Rehab. O por ejemplo, Running Up That Hill de Boris Way. Y también escucharemos New Religion de Bebe Reza. La estadounidense lo ha petado en esa novedad internacional que te radiamos en la sintonía de Onamar FM. Los éxitos que van contigo. Llega Ina.
1: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com. Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.
2: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
3: Onamar FM. Onamar FM. Onamar FM.

també de Teacher of House. Què tal, nois i noies? Com anem això? Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Podeu escoltar directament el programa, per exemple, des del Ripollès o bé des de l'Empordà, la Selva, Girona Capital i el Gironès, també des de Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Bages...

us recordo que també presento un programa de música dels anys 70, 80 i 90. Es diu Hit Parade a la FM i també Hit Parade TV a la televisió, al canal 39 de la UHF pel Vallès i Barcelona, els divendres a quarts de 9 del vespre i dissabtes a les 2 de la tarda. Molt bé, com és habitual, també us recordem que podeu escoltar aquest programa al podcast d'Apple Podcast o bé iVox, o bé també a línia online. Molt bé, com és habitual, mentre sortiu de festa, qui esteu a casa, algun o alguna conduint, treballant, en qualsevol situació, doncs el que feu és escoltar temes que, bé, no massa gent ha pogut escoltar. Són promos, novetats i exclusives de la música house i la música electrònica. Molt bé, senyores.

però una cosa francamente bestiale. Estàvem sentint un altre remix diferent d'una sèrie de remixes que ja vàrem posar recentment

sortir de festuc i alguns, depenent del lloc, doncs anant directament a fer el vermut, allò abans de dinar. Era, atenció, un tema molt exclusiu que ens ha passat Adam Bayer des de Drum Code, queixa Faithless amb una cançó que es diu Taràntula. I ara, molta atenció, perquè el propi Adam Bayer és l'encarregat de remuntar

una cançó que havia d'haver sonat en l'anterior episodi de Jordi Casas House i malauradament no vaig posar. Blondie.

la seva darrera producció, que dona pas des d'Austràlia un home que ens ha passat un munt de cançons, totes elles novedoses i exclusives.

Bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar. Les extres. La mare que us va aparracar.